wona wetie mo online dodo na na de nsema besema pane so a enche mekin kain wona no disimo dia ba besema pane so se bia fe na wutie mo online opeso do dia besema pane so bidia ne obema ho aye hapa na dia fa 0261 333364 0261 333364